0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoinserció de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

tú y al bolero, parleu amb Satanàs. Aclave, sonero mayor, eclipse total. To funky pro salsero, mami, estic patràs. Al sofà del tirateo, que és el meu gimnàs. Plou al banc de la Farga i surten els llimacs. Balada marca en un 45 d'estacs. Partida llarga i no sé jugar escacs. Ni tàctica ni estratègia, ni focs ni dracs. No vaig dir res perquè la ruïna camina de pressa. Posa fre al cap.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4. Una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: say black in Basque?
1: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
2: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
3: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
4: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
5: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
6: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
7: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
6: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me perquè m'ho passo sempre genial. Rà.

els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

y al bolero parleuam satanás. A clave, sonero mayor, eclipse total. To funky pro salsero, mami, estic patràs. Al sofà del tirateo, que és el meu gimnàs. Flow al banc de la Farga i surten els llimacs. Balada amarga en un 45 d'estacs. Partida llarga i no sé jugar escacs. Ni tàctica ni estratègia, ni focs ni dracs. No vaig dir res perquè la ruïna camina de pressa. Posa fre al carrer i l'odi confessa. El diner no resa, no porta corona d'espines. Vine amb mi i que ens calmi Elis Regina. Jo com un Vietcong, matralleta i salacot. La història diu que tot es pot. M'heu regalat les ales i les ganes de volar.

Soc la Sandra Oide, del Frente Sònico Futurista. I bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan... Ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.
1: Uh-huh, honey. All right.

0: i és exorci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari.
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Som les males herbes que creixen als seus jardins, salvatges, incontrolables, venim de terra endins. I uns han volgut posar-nos testos, tallant les nostres arrels, però sempre han tornat a créixer lliures, fortes i rebels. Fent tremolar el palau, tot el que puja cau, sense justícia no hi ha pau. Som totes les que no hem volgut ser ni amo ni esclau. Som la nova llau, les

millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

0: Orsini.
1: No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.
2: Seguirà vista! Get your hands in the air, sir. Woo! Yeah. Then you will get

0: esa nuestra fuerza, intentar estar pendientes. Cuando entran las dudas juntos somos más valientes. Todos los guerreros van llenos de cicatrices. Me gusta estar contigo, lo que haces, lo que dices. Masticamos juntos la rabia y el fracaso, y a cada tropiezo siempre le sigue otro paso. Otro paso. Y aunque a veces cueste, ir de frente. Otro paso. Aunque a veces cueste. Y otro paso, y otro paso.
1: Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal, posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren.

0: En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4. Una ràdio lliure en un món poc lliure.
3: Yo no lo estoy. Porque sueño. Yo no lo estoy.

0: Bueno, otra vez estamos aquí. I m'agradaria fer una mica més... Jo no sé si hablo en català o en castellà, no depèn de qui em miro, hablo en un idioma o en un altre, perquè aquí tenim la possibilitat de ser bilingües. Eso es amplitud de miras, ¿no? Y dentro de esa amplitud de miras hay muchas. Pero me gustaría hablar en este momento de soledad, lo que es la soledad. Soledad siempre, por lo menos en el barrio que yo estoy, que es en San Antoni, tenim molta xarxa feta per a soledat per a gent gran, però no vol dir que siguin els únics que pateixin soledat. La soledat pot partir fins un nen petit, quan no se sent estimat, quan està sol, quan arriba, no hi ha ningú que l'abraci, no? Sí que és veritat que amb el temps, no? per lògica, quan un es fa gran, pues, els amics van morint, la família, els fills es van anant. No vol dir que potser no et truquin una vegada a la setmana, sí, i et vinguin a veure una vegada al mes, però clar, queden 29 dies en solitud, no? Que intentava dir que solitud i soledat, quan puguem ho diré, però per mi la soledat d'una persona gran fa que moltes vegades pues, es vagi sentint més petit i sigui més vulnerable. I això també influeix en les redes socials, perquè troben com algú i pot ser molt tipus, molt tipus, podem buscar estrecites, si voleu, sí. O sigui, algú que ens faci un blog, un fòrum, algú que t'escolti, algú que faci cas. És igual, al final si acaben demanant diners també els donaran les persones grans, perquè no hi ha res més fotut que no hi hagi ningú que t'escolti o que tingui un mínim. Jo recordo una cosa que fèiem, era portar llibres,
1: sí,
0: portar llibres als avis, inclús llegir.
1: Està bé, sí.
0: Perquè penseu que no tothom pot baixar al carrer, això és una altra. Quan et sents més sol, quan tu mentalment estàs capacitat, però el teu cos no et funciona per baixar al carrer, no tens les possibilitats. Això és una soledat impuesta.
1: Sí, sí.
0: I jo llavors sí que entenc que puguis fer servir les redes socials. Però
1: sí,
0: clar,
1: sí, sí,
0: com
1: sí.
0: Filtrem aquestes redes socials per no fer mal als avis, per no manipular-los, perquè estiguin en un ambient confortable? Qui pot guiar tot això? Són preguntes que jo me faig, perquè entenc perfectament que quan un està sol faci servir aquest sistema. És que potser no, n'hi haurà gent que no té ni algú que li vingui a llegir o fer companyia una hora al dia.
1: Per exemple, mira, jo per exemple tinc el meu pare, que jo el vaig anar a veure els caps de setmana, perquè és que ell fins ara fa poc estava sol a casa, no havia ningú que l'anés a visitar, només l'anava a visitar jo, i potser ell amb la companyia, això ja ho agraïa, entens?
0: Sí, no
1: ara per exemple va tindre un accident domèstic, es va caure, ara ve un germà i tot això, i però fins ara fa un...
0: Bueno, és una mostra més de l'individualisme que estàvem parlant, que la red social sí. També serveix, perquè molta gent, aquest individualisme, o aquesta soledat, el que vulguis, perquè va molt conjunta. La individualitat no ho comporta una altra cosa que la soledat.
1: Soledat, sí. Sí.
0: Hem prioritzat, potser, la feina abans de la família.
1: Sí, sí.
0: Quan la feina s'ha acabat, la família se n'ha anat.
1: Sí, exacte.
0: Perquè ja no existia, perquè no l'havies estimat mai, per dir, no havies estat al seu costat. I després dius, et queixes perquè estàs sol. No sempre vaig a posar una pedra amb el positiu, també ho podria amb el negatiu, eh? Sí. El negatiu és que les persones ens deixem portar per aquest sistema de merda, que prioritzem coses que no són importants,
1: sí.
0: Que són sempre econòmiques.
1: Econòmiques, sí. Mira, jo vaig veure...
0: I quan és econòmica, la família se'n va prendre per cul.
1: Jo vaig veure per TikTok, per la xarxa TikTok, alguns vídeos que parlen, per exemple, de la gent gran, per exemple, i explica com una espècie de cuento, de conte, per exemple, que la moraleja volia dir, escolta, sembla com si
2: la persona gran, per exemple, que està vist, que ha viscut tota una vida, i els fills només se'n recorden, només saben quan val la seva casa que han d'heredar, i quan val totes les seves pertinences, en lloc de en recordar-se o saber què és el que ha costat mantenir-los a tota una família, perquè hi ha gent gran que està visquent sola i està mantenint a tota una família, a fills, nets, besnets, inclús, m'entens? Hi ha gent gran que ha mantingut a tota una família i tot això, cuidant-los, anant-los a acompanyar els nens a l'escola.
0: I com soc anticapitalista, el primer que faig és tombar tot aquest sistema, evidentment. Fins ara m'havia callat, però ja ho havia dit fa un moment, que és una de les handicaps que n'hi ha. Quan un prioritza coses tangibles, que no són emocionals, que no són de benestar comú, i benestar comú està, per suposat, la família, no? El benestar comú és tots els que estem al col·lectiu, però primer i principal la teva família. Sí. S'ha tornat a ser com els avis en nosa. Els avis molesten. Sí, però és que és aquests estima. Avis segurament no tindries el que tens si aquests avis no haguessin fet el que han fet.
1: Sí.
0: Saps?
1: Sí,
0: sí. Vull dir, és una cadena. Res bé del no res, i si no és igual, si ho han fet malament, potser seràs tu aquest, el que ho fas malament aquesta vegada, o s'ho han fet ells. És que ningú surt amb ho faig bé o ho faig malament quan un neix,
2: saben.
0: Quan naixem no ho sabem, les coses les fem i no sabem si el que estem fent sortirà bé o sortirà malament, són idees, són maneres de fer, però és la teva família.
2: És la teva família, sí. O sigui, jo sé, per exemple, el meu,
0: aviam, un desgraciat, pare, un desgraciat,
2: vull dir, el meu pare, sempre se'n recorda dels meus nebots, o sigui, els seus nets, i tot això, els va veure a casa. Però sembla el meu germà, per exemple, només pensi... Sembla, no ho sé, no sé si és veritat, això tampoc li he preguntat.
0: És molt fàcil, si tens alguna cosa per vendre, t'ho vens tot i t'ho pateixes. Ja està. No si deixes res als teus fills ni als teus nets, i que espavilin com has fet tu. Això és el que jo faré. Ho tinc claríssim. Si queda alguna cosa bé, però si no s'hi queda, doncs aprendre ben. Jo no estic obligada a deixar-los res. Primer i principal. Si la seva estimació és que jo ells puguin treure alguna cosa de profit per mi, anem malament. Anem malament. Perquè jo penso que el millor que t'he pogut donar és les vivències, l'educació,
2: l'experiència,
0: els records,
1: sí, sí,
0: el que hem fet en comú,
1: sí.
0: I els records tenen que valdre com per valorar-me a mi com persona, sí. Si això no et serveix, prefereixo estar sola.
3: Ja, el que passa és que estic parlant de generacions que jo crec que les redes socials no les utilitzen gaire, o com a mínim, bueno, jo penso que no, la majoria, i bueno, clar.
4: La gent gran?
3: Què?
4: Sí, la gent gran?
0: En el Covid, no, perdó, aquí venc la meva paraula, jo estava treballant en el Covid, i estàvem a residència, sí. I estaven esperant el dia del poder parlar per la pantalla.
4: Sí, pues
3: clar, però el Covid és una situació molt
0: excepcional. No sabien res, no sabien res. Però van descobrir que per allí podien veure els seus familiars. Bueno, les tenies que veure. Era una emoció brutal.
3: Sí, clar. Sí. Bueno, això van ser els fenòmens de...
0: Va ser el moment de descobrir les redes socials, els iaios.
3: La pandèmia per si algú no coneixia les redes socials, va començar... a conèixer, i sobretot va començar a conèixer el Google Meet i a totes aquestes plataformes.
0: No? Estaven esperant-lo amb candeletes, no entenien res, que davant com bojos, que és com un telèfon, quan agafen el primer telèfon celular, allò, el mòbil, no? Per agafar el primer mòbil, després ja tenien per la mà, tots tenien mòbil, me'n recordo la meva mare, em va dir: nena, tu estudiant el mòbil, jo també en vull un. Dic, jo no penso res regalar el mòbil. I no li vaig regalar mai un mòbil, eh?
2: Sí, jo m'agradaria fer una pregunta. Per què parlen els fills de lo que fan números de l'herència? Abans, quan aquesta persona que ha de traspassar encara no ha traspassat, encara està viva, pot parlar i tot això.
0: Bueno, però les redes socials amb els avis els he donat una altra cosa, que és poder connectar amb notaris.
4: Amb?
0: Notaris i notaries. Informar-se i desadarar. N'hi ha avis molt llestos, eh? No es penseu que tots són rucs. Molt llestos, perquè he vist alguns que s'han trobat els fills i nets amb un pam de nassos. Sí. Les redes també poden servir per donar-los informació als avis.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Igual que dic, quina pena que estiguin tot el dia, però per donar-los informació és una altra història. Què seria? Però si no seria en red, ja seria internet.
4: Per donar-los... Bueno, és que no seria... Per mi una xarxa social no és tant una eina d'informació, és a dir, sí que pots rebre
0: informació. No, la red social no dona informació, és la diferència.
4: Tu pots buscar informació en una xarxa social, però no seria...
0: Una cosa és internet i una altra, sí, sí. Una altra són les reds. Allà, en els avis, per donar informació tenen internet, però per manipular-les tenen les redes socials.
1: Sí.
0: Per mi és la gran
4: diferència.
0: Bueno,
4: manipular-s'hi, aviam, ara està aquest fenomen de les batalles d'aura, aquestes, i tu veus molta gent gran, bueno, criticant la gent jove, de, bueno, estan fent el gamarús al carrer, no sé què, i bueno, sincerament, a mi em sembla com bastant de pensament de, a la meva època tot era millor que ara, i el jovent d'ara són tots rucs, i bueno.
1: Sí, a vegades m'ha passat a mi, quan veig el panorama d'avui en dia. Pensava, bueno, aquí jo quan tenia 20 anys no passava
4: això. Sempre fem això.
0: Quina pena.
1: Sí.
0: Jo m'ho faig mai.
1: No, que va.
4: Tothom ho fa.
1: Tothom ho fa.
4: Tothom pensem que...
1: Inconscientment, Lorena?
0: No. Jo puc dir que els grups que jo vaig veure ells no els veuran. És el que els hi dic.
1: Ah, sí?
0: Però jo es protegeixo amb això.
4: Que els grups que què?
0: Els grups que jo vaig conèixer, que són els que segueixen admirant després de 40 anys, i sí, però jo me'ls vaig veure i me'ls vaig raspallar, però vosaltres no.
4: Bueno, sí, en directe, però es poden... No, encara estan...
0: No, però no té res a veure.
4: Ja, bueno, per això
0: és... És l'únic que els hi puc vacilar. El de més, sí, això, de més sí. Per mi són tan... antisistemes com puc ser jo, o més, perquè en aquest moment ells tenen més força que jo. Llavors, per mi són molt respectables la gent que ve per darrere, no de mi. Unes quantes dècades per darrere meu són superrespectables. Si els veig es belluguen, em sembla genial. Sí. Jo no censuro. Això em sembla de bolito. De moment soy mayor, però no bolita tecla o cebolleta. Saps allò? Cualquier tiempo antiguo era mejor. No va así. Bueno. Así los tiempos van cambiando y
1: això
0: se van adaptando
1: jo,
0: las personas.
1: Feia mon pare, feia mon avi, tota la família, tots deien.
4: Sobre això de la soledat que dèiem abans, jo crec que això que fem ara de fer la ràdio a l'estiu té una mica a veure amb això. Jo crec que bueno, persones que estem en situació de potser no poder treballar o alguna cosa així, doncs l'estiu se'ns fa com bastant...
0: Etern.
4: Sí,
1: etern.
4: Inacabable. Jo estic...
0: Fa molta calor, no tens ganes, no sé què.
4: No hi ha activitats.
0: Per sortir, clar, i aquí... I la ràdio és una motivació.
4: Clar, perquè no... Jo no sento més soledat en tot l'any que el mes d'agost. Però amb molta diferència. És brutal. I, de fet, l'agost és quan jo veig una mica també amb qui puc comptar i amb qui no, perquè... Si hi ha gent amb qui puc comptar de gener a juliol i del setembre al desembre, i aquesta gent sap que a l'agost estic com estic, doncs bueno, bueno, no sé, però...
0: Sí, a mi em passa igual que tu, eh? Jo tinc dos mesos fotuts, un és el desembre...
4: Bueno, el desembre té la també, eh?
0: A mi el desembre és el més fastigós de l'any.
4: És bastant fastigós, sí.
0: És el meu cumpleanys, però... Jo diria que estic molt contenta, però no m'agrada. Vull dir que no... És un dia que aquests dies no m'agraden, però la parafernalia...

0: les arts socials concretament, però...
1: Però les podia fer servir per, amb elles.
0: Sí, sí.
1: Seria una opció.
0: Sí, si volguéssiu, sí.
1: Bueno, però, com, bueno, com vol fer algun WhatsApp i alguna videotrecada, com vol, eh? Si poden ser tres al mes, millor que més. M'enfado. Jo m'enfado, no em pregunteu per què, però m'enfaden.
0: Però jo l'altre dia estava tenint una conversa de a les 4 de la matinada amb gent que conec d'un videojoc i no els conec en persona ni crec que els conegui, i a internet els conec de fa un parell de mesos només, però hosti, van començar a parlar de coses com molt personals i resulta que un és d'Hospitalet, tot i que és un grup de tota Espanya, no? Però dona aquesta casualitat, un altre és de Sabadell i bueno, van començar a posar coses en comú i ostres, és guai, per mi és guai que sí, vale, una pantalla, vale, sempre diem el mateix, no? Lo fred que és aquest tipus de comunicació, no sé què, bueno, sí, no és el mateix que en persona, ja ho sé, però hosti, és una forma de comunicació que és més que és més
1: que res. Tu creus que va trencant les pantalles, per dir-ho de manera? Tu creus que ens hem acostumat cada vegada més a tenir la connexió que és a través de les redes, internet, jocs, com vulguis dir, i hem après a obrir-nos una mica més, inclús a través dels mitjans de pantalla, no?
0: És que per mi és diferent. Jo crec que és una opinió molt personal, i jo crec que és bastant debatible, però em sembla que darrere una pantalla pot ser més tu mateixa. És a dir, sí, jo crec que en persona...
1: Moltes vegades la gent s'amaga.
0: No, jo crec que t'amagues més quan ets en persona. Jo crec que en persona has de fer més...
1: Som molt diferents nosaltres.
0: Pot ser, però jo crec que darrere de la pantalla et sents més protegida, d'alguna manera.
1: Jo necessito veure la cara de la persona per saber com respon.
0: Jo també, però sí que a mi m'ha passat molt de veure com baralles virtuals que jo sé que en persona no passarien, perquè la gent tindria por de dir-se segons quines coses.
1: Un tema boníssim.
0: Clar, però a internet això sí que la gent treu aquesta part que en persona tu potser trigaries mesos en veure, la part negativa d'una persona, potser aquesta persona la vol ocultar per aparentar, per tot això, però virtualment això no passa tant.
1: Sí, mal educat. Jo ho veig per res, la gent...
0: És molt mal educada, però...
1: Dic mal educat per no dir més coses més grulleres, eh?
0: Clar, però és que en persona segurament també ho són,
1: mal
0: però...
1: Mal educat, déspota. I li podíem afegir totes les misògines que volguessis, no?
0: Sí, sí, però és que aquesta persona segurament en persona, aquesta mala educació...
1: T'agradaries 3 anys en veure-la.
0: Pot ser, o mesos, però segurament...
1: No, bueno, però arriba allò de... mierda de moro, perdó,
0: Això el primer dia no t'ho dirà.
1: No t'ho dirà.
0: Però per internet potser sí. Això és el que jo trobo de...
1: Sí, entenc, el que vols dir. O sigui, la gent, com no saps qui és, se pone brava.
2: Sí, cara... parlen molt finament, però per exemple per Facebook o per Instagram,
1: sí, però hi ha gent que té molt mala,
2: TikTok,
1: molt mala educació.
2: Et diuen tot tipus d'insults i desqualificacions.
0: Sí.
2: És com una doble cara, no?
0: Bueno, perquè s'excusen en... No, s'escuden en la nominada.
2: Això no demano covardia.
0: És covardia, clar.
2: És covardia, no?
0: Clar.
1: Jo proposaria una cançó que li he demanat jo abans, que és per acabar tota aquesta mena de negativitat, buscar sortir al carrer, i es diu Remena.
0: Però ja l'hem posat, em sembla.
1: Ah, sí? L'has posat? Hòstia, no estava. Sí, no estava pendent. Quina pena. L'havia proposat perquè em sembla que era una manera de...
0: Hem començat amb 3 cançons acoplades d'una manera per un problema tècnic.
1: Ah, sí,
0: tècnic.
1: Això m'has dit.
0: Sí,
1: però l'has posat i se sentia o se sentia les 3
0: em sembla una? Que la que tu dius se sentia més que les altres.
1: Ah, mira, perquè és més bailonga.
0: Sí.
1: És el que té el reggae. I bueno...
0: Però si tens una altra, m'ho diu.
1: Bueno, podem posar la que vulguem, eh? I de totes maneres, la Nica volia parlar, la podem trucar. I...
0: Sí, perquè el tema l'havia proposat ella, no?
1: Exacte.
0: Doncs anem a trucar la Mica, aviam si pot posar.
1: De la passadilla que tienes el micro.

0: Sí, llámame antes de no sé qué.
1: Eso és molt poc radiofònic, però...
0: Me diu, pásame antes de... No m'he llegit, he trucat.
1: Bueno, estem...
0: Estem intentant que ens agafi el telèfon.
2: Amb la mica, no?
1: Bueno, potser hem de seguir sense ella, eh?
0: Bueno, pues ara passa un tema... Algo que podem ballar, com aquest de remena, saps? Algun té una mica simpàtic.
1: He buscat coses molt, molt aleatòries relacionades amb el tema.
0: Bueno, pues posa el que vulguis.
1: No sé quin tipus de música.
2: Ajuda d'aigua, com es deia aquesta?
1: No, espera, espera. De moment posaré una d'aquestes i després ja, si de cas...
0: Sí, jo és que et venia més de gust d'algo més simpàtic, no? De remena, això, de bellugar.
2: No recordo.
0: Anem passant-s'ho bé, vull dir, no sempre té de ser negatiu.
2: Charango.

0: comencem amb un riure.
1: Comencem amb un riure de la Loreto així perquè, perquè sí, no sé.
2: Ens hem mirat a ser si hi havia qui començava, no?
1: Bueno, perquè som els que som.
2: Sí, sí, no, i jo estava sentint, pues, senyor, que som gent de carrer. Sí,
1: música de quin any?
2: Aquesta, bueno, ell treu el EPs cada any, eh? No sé, està treballant a tope. Aquest va ser el primer, i és dedicat al barri de Sant Antoni. Ah. Per mi és important... perquè, bueno, és dels menuts, que ja no és menut. Però sempre que té cap molt... és una persona molt de barri, molt a repenjar, i tot això també canvia el sistema que estem parlant. Quan tu en un barri no estàs sol i al barri es fan coses, no fa falta estar tot el dia desubicat. No sé com explicar-ho. Si hi ha coses al teu voltant, pots participar d'alguna manera activa en el funcionament de barri?
3: Jo crec que aquestes són decisions personals, no? Penso, per exemple, en la societat japonesa, que s'ha desenvolupat de tal manera que pràcticament és una societat d'una tremenda... societat d'un tremend aïllament que no acabes d'entendre de què prové, no? I cadascú està... ha tancat com a la seva burbolla, és la seva manera de societat amb més societat del món. I, bueno, doncs...
2: Bueno, que fa molt en sentiments, molt, amb això ja t'ho diuen molt clar, eh? Alguna
3: molt ús de les redes socials. I, bueno, però són factors culturals molt difícils d'esbrinar. No sé si arribarem aquí a aquesta mena de societat tan... diguem, deshumanitzada. Abans al Japó, qui feia el paper de barri era l'empresa, perquè la gent ho feia tota l'empresa, i quan l'empresa ja ha deixat de ser solidària, entre cometes, pues, clar, la gent està molt desubicada, no? Quan tot s'enfoca de cara a l'eficiència, de cara a l'empresa, clar, i no cara a l'esbarjo és una cosa tan secundària, perquè a cap i a fi aquestes relacions de barri que tu dius, jo crec que s'estableixen a través de l'esbarjo, a través de les relacions personals,
2: sí.
3: Però quan...
2: quan
3: el nucle de solidaritat és l'empresa, clar, quan l'empresa falla, doncs l'individu queda molt poca cosa, no? L'altre dia vas veure aquest documental sobre el Japó, no és el primer que he vist, és una societat que realment penses que si aquella societat, doncs clar, és que realment si una manera de sortir de la societat són les xarxes socials, són les xarxes socials.
2: Jo mira, no m'agrada depèn de quins programes, però si vaig veure un de més o menys com reaccionaven nois i noies, no? Els costums, una mica d'aquesta manera. Aviam, aquí el tercer dia ja s'ho han menjat tot i ja s'han avorrit de menjar-se tant. Ells serien capaços el tercer dia d'anar de la mà. De forma habitual. Sí. Tenen una separació molt bèstia, una educació molt estricta, una tradició arrelada, i tot això el que s'hi provoca és aïllament. Nosaltres podem pixar-s'ho, però ells no s'ho pixen, saps? Ells seria impensable, perquè clar, ja ve de cultura i ve, llavors els pares, saps? És com una tradició familiar. Tot això nosaltres fa molts anys que ja ens hem
3: parlat. Sí, les xarxes socials crearan aquest tipus de societat, no? Societats d'individus molt més aïllats que avui en dia, que es facin efectivament hores i hores al TikTok o a la xarxa que sigui, o a la plataforma que sigui, i, bueno, que... I de totes formes és una mena de família, no? Perquè el que passa... sobretot en temes polítics, el que la gent busca és confirmació de les pròpies idees a les xarxes. No busca confrontar idees, sinó que busca la confirmació de les pròpies idees. Jo mateix estic a Facebook, estic afiliat hem connectat amb molt, som membre de moltes pàgines, però són moltes pàgines que sembla que les idees del qual s'assemblen molt a les meves, no? Clar, i d'aquesta manera es van creant famílies o sectes dins de les xarxes socials que realment naveguen en paral·lel, no? Però no contacten entre si. I això també és una mena de d'aïllament. I realment jo no sé qui escriu. Quan jo veig un post a Facebook o a Instagram, jo no sé qui és aquella persona, no? Però potser li dic un like o no, depenent de lo que, si em sembla interessant el que diu o no. I bueno, jo crec que és clar, es van formant aquesta mena d'illes, de famílies, de sectes, com vulguis dir, dins de les mateixes xarxes socials. I això va reemplaçant, però això pot reemplaçar justament el contacte amb la gent que tens més a prop, la gent més immediata, i en fi, realment pot, això pot...
2: Però per mi s'ha anat tristíssim, per exemple, amb tot el carinyo, mira que m'agraden els animals, i estudiem per això... Tal qual, em sembla molt trist que la gent els hi donin tants cors d'aquells, no? Potser creen així, els donen un cor, deu ser que me gusta, o, digo jo. Els animals no ho entenc. No puc entendre com la gent per tant el temps veient vídeos i vídeos i vídeos d'animals. O vídeos de patagrans. Aquest sí que ja és boníssim.
1: Sí. Patagrans?
2: Sí, patagrans. Patagranos, o sea, a ver cómo se arranca un grano de pus... O como bueno, un cap...
1: Però, no, però cadascú, que s'han de dir com... amb el que vulgui, no?
2: Esto, a nivell intel·lectual me deja mucho que desear.
1: Però, em,
2: que però no... Tan vacía es la mente humana que se entretiene en petar... ¡Pétale el grano del culo a tu marido! ¡Coño, pero déjame! ¿Saps? Però... Hòstia, tan poca vida tens que tens de veure com li peta el gra inclús a algú. No tens a ningú per petar-li el gra. Quina pena. No, a mi me parece muy triste. Ese para mí es soledad. Soledad es ver los animalitos de los demás cómo juegan. No tienes animal, joder. Cómprate uno.
1: Però potser no pots, perquè no... No sé...
2: A veure, tio, por favor...
4: Els números no quadren...
2: ¿Cómo que no tienes? Però si tienes para estar todo el día en las redes y dale que te pego.
1: Però potser convius a casa amb gent que no vol animals... És a dir...
2: Sí, no busquemos excusas. Eso se me hace excusas muy tétricas. Que gente se pueda tirar 8 horas viendo cómo se petan granos de pus. A ver, por favor, ¿sabes? O cómo se saca una pata infectada, por decir, yo qué sé, cualquier animal.
1: Ya,
2: pues pero, así, sí, no puedo entender. Lo sí. mismo que ver 8 horas hacer pasteles de chocolate. Pues es que son cosas que no entiendo.
3: Hi ha una utilització molt pràctica, no?, dels vídeos, sobretot a YouTube, hi ha tutelars, tutelars... que
4: vídeos
3: tutorials i bueno, aquesta és una aplicació molt pràctica
4: dels vídeos. Sí, hi ha coses molt interessants per YouTube.
2: Hòstia, nens, cogen un libro de cocina, que és mucho mejor.
1: Però és més visual a d'aquesta manera.
2: Bueno, pues que sea para vosotros, a mí me parece ridículo.
4: Escolta, jo he fet unes formacions ara.
2: És lo que hay.
4: D'intel·ligència artificial... i resulta que m'estic informant com fer-ho per YouTube, vídeos tutorials, per exemple, perquè un curs aquest d'intel·ligència artificial ja costa, surt per 2.000 euros, pràcticament. Si ho tens a YouTube i tot això que és tutorials de com muntar-te una cosa d'aquest tipus, pues collons.
2: Jo acabo de joder a mi hija perquè se m'ha volgut instal·lar la IA. Yo le pido que me la saque, siempre. Es la diferencia.
3: No, tutorials
2: no la quiero para nada. En mi móvil, para nada.
3: Tutorials són realment la part pràctica i positiva de les xarxes socials, no? D'internet. Que volíem dir que era això.
5: Oh. I, hola, bueno... un moment,
1: que és la Micaela. Ah, tenim una llamada, una trucada.
2: Ah, sí, tenim una trucada.
1: Hola, Mica, què tal? Ens escoltes?
6: Sí,
1: us
6: escucho.
5: Espérate.
1: Altavoz, a ver.
6: Nada, era decir que ¿Estoy en antena?
1: Sí, te escuchamos, Mica.
2: En antena.
6: Vale, pues era decir que hoy no iba a la radio, pero creo que estoy haciendo bien, porque pienso de que se tiene que ir a la manifestación y se tiene que buscar la manera en que vayamos todos, ¿no? Porque nosotros somos los primeros que por un lado cobramos una prestación y por otro lado yo soy una mujer negra y creo que se ha de estar ahí, porque si no va a llegar un momento en que no va a haber nadie para reivindicarse, nadie para luchar y nadie para seguir esta brecha, ¿no? Entonces eso era lo que quería decir.
1: Sobre el programa, ¿tienes algo que decir, Mica? ¿O?
3: Sí, sobre el programa que tú propusiste.
6: Y el programa de la soledad y las nuevas tecnologías, pues que en pocas palabras, pues que nos estamos infectando mucho de las nuevas tecnologías, de nuestras formas de hacer y de proceder, y que son el resultado de la sociedad que tenemos actual. Y que bueno, que hay que no que eliminarlas, porque quizá eso sería imposible, pero sí saber utilizarlas para un bien común.
1: ¿Qué sería un ejemplo de saber utilizarlas según tú?
6: ¿El qué?
1: ¿Qué ejemplo pondrías tú de saber utilizar una red social?
6: Una red social, pues convertirnos en activistas de aquello de lo que creamos. Uh-huh. Y ponerlo en la red, ¿no? O sea, no queda otra. Es que no queda otra ahora, actualmente no queda otra. Se está poniendo la cosa muy al rojo vivo y bueno, no sé, yo veo así, vaya.
1: Bueno, pues muchas gracias por participar, Mica, y nos vemos, bueno, no sé, la semana que viene quizás.
6: Vale.
3: Vale.
1: Que vaya bien, Mica.
2: Gracias, Mica.
6: Un
2: saludo.
6: Chao.
2: Mira, Mica proponía otro tema un poco así como distópico. Y el otro día, hablando en la asamblea, también se nos fue un poco. Y una de las preguntas que hicimos fue: ¿creéis que tendrá futuro las redes sociales? ¿Os acordáis que planteamos algo parecido de si caerán como han caído los caballos y pasaron los coches, ¿sabes? Y cosas que pasan de ser algo necesario a ser luego algo que ya es superfluo o inútil. Esa pregunta, ¿no?
1: Es posible que cambien de forma, pero desaparecer como tal lo dudo. Porque, o sea, ¿cómo sería si no? Porque ella, ¿qué proponía? Que dejásemos de usarlas y volver a...
3: No, las redes están aquí para quedarse, está claro, pero hay que saber utilizarlas, ¿no? Es que es que la derecha ha sabido utilizarlas muy bien, y bueno, desde el PECAS de la tipa esta, la Isabel Díaz Ayuso, que era el PECAS era la mascota de Esperanza Aguirre, el chucho ese. Y bueno, han sabido utilizarlo muy bien, y vuelvo a repito lo que dije antes de Trump, que en 2016 Trump supo utilizar muy bien las redes sociales. Claro, tiene muchas conexiones con Silicon Valley, digamos, Elon Musk y toda esta gentuza, y claro, hay que saber utilizarlas, hay que ponerse las pilas, porque las redes sociales son el agitprop de nuestra época. Y cada época tiene sus medios de propaganda y hay que saberlos utilizar. Hace muchos años los medios de propaganda más efectivos eran los sermones de las iglesias, pero ahora no, ahora hemos pasado por muchas evoluciones, ¿no? Y ahora,
2: ¿cuántos siglos no duraron?
4: Ahora incluso las iglesias
3: durará mucho las redes sociales durarán mucho, y entonces hay que saber utilizarlas.
4: Ahora las iglesias están haciendo su propaganda, no en la iglesia, sino en las redes sociales.
3: Claro, por supuesto.
4: Sobre todo en la iglesia de los santos de los últimos días.
3: Todos los evangelistas.
4: Los mormones han hecho mucha propaganda por redes sociales, que lo he visto mucho.
3: Todos los evangelistas, todas las iglesias evangelistas son muy expertas en esto. Se infiltran por todas partes, sobre todo en América Latina, porque quieren sustituir a la Iglesia Católica, que para ellos es demasiado díscola. Claro, son iglesias que dependen en la medida de Estados Unidos, ¿no? No vaya a profundizar. Esto sería abrir otro melón que no voy a abrir ahora. Pero bueno, claro,
2: abrirlo.
3: Eso sería todo un programa. Pero bueno, utilizan las herramientas de propaganda de cada época. Y en fin, esto, y antes era antes eran las octavillas por las calles, ahora no, la radio, las octavillas por las calles, ahora no, ahora es las redes sociales, ahora son las redes sociales.
4: Facebook, Instagram, TikTok, ahí de todo, sí.
2: Bueno, hay gente que quiere ver el futuro y a mí me gusta mi pasado, ¿sabes? O mi futuro pasado.
4: Y luego estos youtubers, por ejemplo, que hacen mensajes machistas y homófobos, como por ejemplo este que ha salido últimamente, que ha sido muy cuestionado, que era el Chocas, ¿puede ser?
1: Fíjate, al final de los que acabamos hablando son de estos.
2: No, yo es que no sé ni quiénes son, perdóname.
4: Chocas.
2: No, pero perdona, es que tampoco me interesa.
4: Ya.
2: No me lo expliques.
4: No te lo
2: decir, no,
4: pero
2: serio.
4: Porque te vas a cabrear.
2: No, es que no lo veo es porque no lo quiero escuchar. Y darle, como está diciendo él, minutos de tiempo a alguien que no nos interesa, me parece estúpido.
1: No, pero me parece muy interesante sobre lo que decía Carlas, de saber utilizar las redes, que cuando queremos poner un ejemplo, cuando estamos hablando del tema y queremos poner un ejemplo, lo primero que se nos viene a la cabeza es el tío este que dices.
2: No sé ni quién es. A mí me hablas de cuna ya directa, cosas así.
1: Pero aunque no sepas quién es, Loreto es alguien popular.
2: No sé.
4: Se ha hecho muy popular ese tío. Firma contratos millonarios. Le han echado de un contrato que tenía por una
1: es que ya no sé cómo se llama.
4: Una marca, me parece que era Burger King o McDonald's, no me acuerdo.
2: Imperialismo yankee, claro. Sí. Facha de imperialismo yankee, eso lo mismo.
4: Ya te digo, te vas a cabrear.
1: Pero claro, si yo os preguntase, ¿conocéis algún bueno, no sé, YouTube?
4: A mí me suena ese porque lo he oído hablar.
1: Pero de la otra cara de...
4: Mira, yo he conocido... A ver,
2: que cambia las canciones, que es magrebí. Y canta a Joan Petit con Valla, per exemple.
4: Ah, sí,
2: canvia.
4: No l'he dit,
1: però diries que és famós, aquest.
2: Sí, és molt conegut. En versió
4: màquina.
2: Aquí, al país.
4: En versió màquina.
2: Màquina.
4: Sí, hi havia un xicot magrebí que canta el Joan Petit con Valla en versió màquina.
2: Serà màquina, però per mi no és màquina.
4: Màquina, trance, o jo què sé, una música...
2: No, l'únic que fa és canviar la lletra.
4: Esto lo he visto, ¿eh?
2: Buscaré. Sí, todas las letras populares catalanas las ha cambiado. Todas. Y él es magrebí.
4: Sí, es magrebí, sí. Sí, yo lo he visto.
2: Y cabrón, yo tengo colegas de Olot y de Vic que el teu català se n'en foten. Y son arabs.
4: Son arabs.
2: Arabs, sí.
4: Sí.
2: Pero el millor català.
4: Sí, no, dic que no.
2: I allò, hi ha gent que això no acaba d'entendre, saps? Que un àrab parli un català millor que tu o que
4: sí,
2: jo.
4: Sí, sí, sí.
2: Bueno, però això també surt a les redes socials, ho preguntaves per això. Tot això també et surt. El que passa és que a la gent no li interessa veure-ho. Diu en català una cosa o una altra, no, tot això no.
4: Bueno,
2: el general...
4: Hi ha un... Sí, home.
2: On anés a llevar-me la pa.
1: Depèn de...
4: Havia un youtuber molt bo, que amb aquest em parteixo la caixa perquè dius unes coses molt gracioses, però el tio és seriós, seriós.
1: Qui?
4: Una realitat molt crua, molt dura, que és l'Afrocatalà, que és un youtuber que és negre, que és de Lleida.
7: i parla un lleidatà molt exquisit,
1: sí, sí, sí, sí. Però és youtuber? Hòstia, o...
7: És molt bo aquest tio, amb una ironia que a mi m'encanta, aquest xalló. M'ho passo molt bé.
1: Però es va donar a conèixer com a youtuber o abans va sortir a la tele?
7: Youtuber, sí.
2: No,
7: YouTuber.
2: No és de tele.
1: No és de tele.
7: Sí, jo l'he vist per Instagram. Jo l'he vist sobretot per Instagram.
2: No és de tele, no. Sí que dius.
7: No és de tele, no.
1: Bueno, ho buscaré.
7: És de Lleida, és negre... És africà.
2: Bueno, és exacte.
7: És català.
2: Però
7: aquest parla molt bé el català,
2: que,
7: eh?
2: Perdó, jo no soc la primera que em reconec. Mira que hem anat a buscar, a gent com... Reivindiquem el dret que ser català no té de ser només blanc, saps?
7: Sí, sí, sí.
2: Llavors, podem buscar, hi ha gent català, blancs, que també fan problemes d'esquerres,
3: Bueno... ya estamos fuera de antena casi, pero el tiempo son las 6 ya. Ya sí, y fin. Ya hora de bueno, pues hasta la próxima semana, que habrá otro tema, supongo.
2: Y bon profit.
3: Y bon profit.
1: Sí. Y os invitamos a todos a seguirnos en Instagram.
3: Exacto, exacto. O sea, que en Instagram y en TikTok. Y en Facebook.

Hola, sóc la Sandroide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, i amb això que treuen? Doncs diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros, la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort i aquí ens teniu recolzant com es pot. Enjoy this as much as I do.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autorització de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, espera, de solidari...
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.